0: dir que no.
1: A més, amb una sessió exclusiva de DJ Amable. Primer festival Arrels Sonores. Aconseguís la teva entrada a intromúsica.com.
2: Radio Elda. Cadena Ser.
3: A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.